0: 11. Todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
1: Este Citroën C3 es increíble. Es tan espacioso que parece un dúplex. Casi podría ponerme de pie sin tocar el techo.
2: Y desde 16.400 euros.
1: ¿Qué? Pide ya tu C3 desde 16.400 euros con hasta 8 años de garantía.
3: Citroën.
1: Septiembre es increíble en toda la gama Citroën.
4: Onda Cero Podcast presenta.
5: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla Vicente Vallés.
4: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
6: Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó.
7: L'estiu en la Comunitat Valenciana és sinònim de sol i platja. No obstant, sobretot en els últims anys, també és sinònim de temperatures perillosament elevades, arribant a superar els 40 graus en algunes zones. L'exposició a elevades temperatures pot provocar una resposta insuficient en el sistema termorregulador humà, alterant funcions vitals si el cos no aconsegueix compensar les variacions de temperatura corporal. Això és especialment perillós per persones amb malalties cròniques que estan passant per certs tractaments mèdics o amb discapacitats que limiten la seva autonomia. Calambres, deshidratació, insolació i cops de calor són alguns dels problemes de salut que pot provocar el calor extrem, afectant més als més majors i menors. Un individu sa pot tolerar una variació de temperatura interna d'aproximadament 3 graus sense patir alteracions físiques o mentals importants. No obstant, a partir dels 37 graus, el cos inicia una reacció de defensa. Però què és el primer que comencem a notar? Febre, sudoració, pols i respiració accelerada, nàusees, vòmits, mal de cap, confusió, problemes a l'hora de parlar, pell enrogida i, en casos extrems, desmais o convulsions. Si alguna vegada ens encontrem en algun d'aquests casos, és fonamental actuar immediatament. Com? Doncs portant a l'afectat a un lloc fresc, aplicar fred amb tovalloles humides o aigua i, sobretot, oferir-li aigua o begudes isotòniques. En el cas contrari, és molt important evitar begudes alcohòliques o amb cafeïna i, si l'afectat no reacciona, no devem dubtar en cridar a emergències i, en cas d'inconsciència, realitzar les maniobres de reanimació pulmonar. Però com en qualsevol situació sempre és millor previndre que curar, es recomana, especialment en els mesos d'estiu, beure aigua freqüentment, inclús sense set, evitar begudes alcohòliques amb cafeïna o molt endolçades, prendre especial atenció als bebès, als xiquets, embarassades, majors i persones amb malalties cròniques, romandre en llocs frescos o aclimatats, reduir l'activitat física i evitar l'aire lliure en les hores centrals del dia, roba lleugera i mai, mai deixar a ningú en un vehicle estacionat i tancat. Davant símptomes persistents, consultar al personal sanitari, mantindre les medicines en un lloc fresc i fer menjades lleugeres i fresques. La prevenció no sols és necessària durant els mesos d'estiu, durant tot l'any cal mantindre un estil de vida saludable, perquè l'estiu és per disfrutar-lo i més en la nostra terra.